Casa Noel. Un batxillerat carós bagó. Va encampanyant. Empanyant el tipa de la sua. A home n'entus ho aixita. Anyica la mana al dia. A crem ben aïna guena pesa. Va encampanyant. A home n'entus ho aixita. Olo, amnyega.